toc a tantes coses. Em tindria prou amb un llumí, un dia de sort com un idiota.